0: Estem a Cinel Hoy por Hoy al Coll, és dijous 23 de juliol i ha arribat el dia d'aquest esdeveniment especial, los 40 Summer Live, que porta novetats i que anem a contar-les a partir de ja. Salude a les persones que m'acompanyen ací a l'estudi de Ràdio al Coll, Àlex Terradelo, vicealcalde, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé, la veritat és que ja en ganes de que arribi avui el concert i de poder estar gaudint tranquil·lament d'este festival de la música que tindrem esta vesprada. Nit.
0: Carles San Salvador, regidor de Joventut, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Què tal, Carles?
2: Bé, pues la veritat que ja en ganes de gaudir, sobretot, no? I, bueno, després entrarem un poc més a detall d'estos canvis que hem fet per a major seguretat de la gent, però, bueno, al cap i a la fi, el tema és que tot estiga correcte, perfecte, i que puguem gaudir de la música, no? De la música... el panorama musical actual.
0: Durant aquest mes de juliol, en l'Hoy por Hoy al Coll, hem tingut ahí moltes ocasions, minuts, per sentir la música, per sentir els artistes i les entrevistes. Tot ha estat al comandament d'Ismael Mayor. Bon dia.
3: Hola, què tal, Maribel? Bon dia.
0: Com estàs? Tenies ganes que arribarà aquest dijous?
3: Pues moltes. La veritat és que molt il·lusionat, perquè aquestes cites són importants, són un event social molt, molt únic, i per tant, sí, tinc moltes ganes de que arribi esta nit a les 10.
0: Exacte, ahí està la novetat, perquè després escoltarem a Enrique Montor, el nostre climatòleg, però avui el temps està sent protagonista, aquesta previsió, alertes per altes temperatures, també possibilitat de tronades seques, d'esclafits. Per tant, aquest matí, Àlex, heu celebrat el SECOPAL, que és aquesta reunió de coordinació entre tots els serveis d'emergències, i s'han pres unes mesures. Entre d'elles, la més important també, és que retrasa el concert una hora.
1: Exacte, la veritat és que des de l'Ajuntament duem tota la setmana prestant moltíssima atenció a l'horatge, a aquesta predicció de l'horatge, perquè el que més ens importa és que la gent gaudisca d'aquesta festa de la música amb tota la seguretat. I el que hem fet ha sigut implementar aquestes mesures, entre elles endarrerir un poc l'horari de començament del concert per a passar a aquesta finestra que n'hi ha en la que hi ha pot haver possibilitat d'aquest esclafic tèrmic. A partir de les 8 de la nit ja la nit serà tranquil·la, serà crec que un grau menys que la nit passada inclús, i menys temperatura que l'any passat. Per tant, jo crec que en aquestes mesures que ara comentarem, el que fem és assegurar-se que la gent que estiga al concert estiga segura, que és el més important.
0: Així és, Carles, per això heu implementat, i també hi ha una hora d'accés al recinte, no?
2: Sí, correcte, tot i que, bueno, ja ho hem dit en diferents entrevistes, que l'accés és totalment gratuït, és totalment lliure per caució, i com ja ha dit el company Àlex, per seguretat de la gent no anem a permetre l'accés al recinte fins a les 8:30.
0: Per tant, hi haurà unes tanques, no?, que no vagin fins a això ara, perquè, clar, hi ha aquesta possibilitat que es pot donar, també les altes temperatures, i que hi haurà lloc per a tots, que no ens preocupi, no? Clar, evidentment, hi haurà gent que voldrà estar en les primeres files per veure els artistes molt prop, però que és important que fins a les 8:30 sàpien que no podran accedir. Ho diem també per tota la gent que pugui vindre de fora, que fins a les 8:30, bueno, poden anar a fer-se un refresquet, no?, que hi ha molta oferta d'hosteleria també per allí. I també hi ha un dispositiu, Carles, de seguretat, de Policia Nacional, Policia Local, no? Està tot
2: sí, en això pues, ja fem un recordatori de tots els serveis que tenim. Per una banda, tenim el dispositiu de seguretat que implica diferents administracions, com la Policia Nacional, la Policia Local també, i Protecció Civil. També tenim el destacament d'emergències, com tots els anys. Comptarem també en la zona de pista, en la seguretat privada que ens aporta en aquest cas Vectàlia, i també tindrem Punt Violeta i un destacament de Creu Roja per signar que, com sempre dic, ojalà no passi res i no fem ús d'aixos serveis, però evidentment tenen que estar ahí velant per a la seguretat de la gent.
0: Anava a preguntar-te ara també aixos punts violeta, no? Perquè si hi haurà el moment que es donarà, que sàpiguen que s'estarà.
1: Exacte, està tot preparat perquè la gent gaudisca d'esta nit, però si passa alguna cosa, qualsevol cosa, i sempre tenim Eixa opció, tenim Creu Roja, tenim el punt Violeta, tenim zones de punt d'aula corrent per si cal refrescar-se, tenim també programat zones d'ombra, però evidentment en esclafit tèrmic hem decidit no ficar
0: aquestes sombres.
1: Però, de més, és que a partir de les 8 ja no és aquesta zona de màxim calor, per tant, tampoc serà necessari, així que ho tenim tot preparat, insistís, des de l'Ajuntament, màxima precaució hem tingut en tot moment durant tota aquesta setmana per a tindre-ho tot llist per a que no, si passa algo, n'hi hagi una zona de fàcil accés, els serveis necessaris sanitaris, el punt Violeta, també n'hi haurà una zona d'hostaleria per a aquells que vulguin refrescar-se en diferents tipus de begudes. Vull dir, jo crec que ho tenim ja tot preparat, i a més, segons m'han comentat, la zona d'hostaleria de tot el barri i de la zona propera està tot absolutament reservat. O sigui, no sols és un esdeveniment d'oci per a oci familiar, perquè al final és oci familiar, sinó que a més és un esdeveniment econòmic important per a la zona, per al barri. Sabem que també hi ha dificultats, també hi ha molèsties, però evidentment quan uno fa una activitat aixina, i jo que visc en el centre, que cada dos per tres no puc arribar a ma casa, entenc perfectament aquestes coses, però també els beneficis que tenen aquest tipus d'esdeveniment. Per tant, a disfrutar-lo i bueno, pues, també a gaudir de l'hostaleria que n'hi ha per la zona.
0: Sí, parlàvem d'aixes barres, Carles, que estaran en el que és la zona de l'antic jutjat, no? En aquesta part de la plaça estaran.
2: Sí, en la zona on estan les pistes de petanca.
0: Exacte. Ahí, tot i que la gent pot portar-se el seu menjar, no? També,
2: sí, si vol. Poden portar l'entrepà, la seva beguda, aigua, vull recordar, no? En el tema de calor, que s'hidrate molt la gent, que bega molta aigua per a pues, evitar algun sofoc innecessari, i bueno, que de tota manera, si no porten res, pues, que saben que ahí tenen una food truck, tenen el servei de barra, aleshores la gent pot estar ben abastida. I...
0: Ho deia Àlex, no? Sí. Que aquest reclam de l'hostaleria d'allí que està tot ocupat, però és que vendrà molta gent de les comarques centrals, que clar, veure, no, Ismael, els artistassos que van a pujar a l'escenari, no sempre està a l'abast.
3: No, evidentment, respecte a lo de les barres, hi haurà una fonteta.
1: Hi haurà fontetes d'aigua, no? Aigua fresca, aigua corrent. De tota manera, també hem avisat en la barra per a que tinguin aigua en les neveres fresca, per si algú vol algo més fresquet, però n'hi haurà fonts d'aigua corrent del grifo, i després n'hi haurà, tindran molta més aigua fresca en la zona de barra.
3: Sí, a més, els de l'hostaleria, bueno, però aquesta horeta que es retrasa es vendrà molt bé per a sopar més tranquil·lament. Com dius, Maribel, ja, evidentment, cap de cartell està Leire Martínez, la solista de l'Oreja de Van Gogh anteriorment, ara està en solitari, i és una, evidentment, de les que possiblement, és que tenim una edat, més mos pot agradar, no?, aquesta música. Però també, ho destacaves l'altre dia, a Carles, en el Xergotel, el tema de la presència d'una cantant local.
2: Sí.
3: Que també és important. Samantha Enguany no ha pogut vindre, no està en el cartell, però sí que és important, no? Perquè al final pot ser un trampolí per a molta gent que ens ha passat moltes vegades, que han dit, ostres, este? I després hem seguit a aquesta persona després de veure-la en el coll.
2: Sí, sí, i de fet, bueno, com ja vas dir en el programa que van fer en el Xercotel, és local per dos, perquè damunt és de la zona nord, no?
3: Sí.
2: Tenia que traure l'orgull del barri en algun moment.
0: Això està bé.
2: Sí, però a veure, és meravellós, no? Sobretot pues, que aquest tipus d'esdeveniments també compte en el nostre talent local jove, molt jove. Jo crec que això és meravellós, i també, com bé has dit, Ismael, que pot ser un trampolí, no? Un trampolí que ojalà passe, no?, que en uns anys la Vesgam a Noa, en este cas, en lo més alt, oferint concerts pues, arreu de tota la península, inclús fora, no?, per què no? Aleshores, pues, això, pues, simplement dir que és totalment un goig.
3: Ahir parlàvem precisament en Volavent, que molta gent diu aquí, pot ser que no el conega, però l'han vist quasi tots perquè és els protagonistes d'un anunci d'una cervesa que està aixinarà molt, i que, i per tant, és el que mos passa moltes voltes, Maribel, este tipus de concerts, que mos sona molt la cançó, però realment no sabem qui ha sigut el que, i ara, per aquesta circumstància, pues el coneixem. Promeses, n'hi ha moltes, parlarem, per exemple, de Lola Tudurí, una cantant que vendrà esta nit i que a la volta està estudiant medicina. La Beba, que va vindre ja uns anys, Piquete, que no el coneixem, però també té una música interessant, Adexi i Nau, que són artistes que en Espanya pot ser que tenen el seu públic, però és que en Latinoamèrica i Sud-amèrica no poden eixir al carrer, és a dir, que, i tots els que han vingut, perquè han tingut a Abraham Mateo, han tingut a Blas Cantó, han tingut a Chanel, han tingut Maribel, sí. A molts artistes que ara són Dani Martínez i Nil Moliner, van vindre el mateix any i ara busca una entrada per a veure un concert d'ells.
1: Al final el COI, en estos concerts, el que fa és ser l'epicentre de la música pop de tota la comarca. Jo crec que és interessant tindre-les. Jo la veritat és que tinc moltíssimes ganes d'escoltar a Noa, perquè a mi m'encanta Noa, i per el salseo de l'aire, evidentment. Que jo també soc des que coneixia anteriorment, però aquestes cançons, en aquest missatge tan específic i tan marcat, jo crec que... I a més, jo també he estat bitxeant un poquiu, perquè cert és que n'hi havia noms que no en sonaven, però és que les cançons en sonaven totes, perquè, claro, escoltem els 40 principals tots els dies i són cançons que escoltem i que tots els que vinguen sabran quines són. A lo millor en persona no. A mi em va passar un any que estava jo en la plaça de fer-me una cerveseta i al costat, no sé, estava, crec que era de Pol, estava de Pol, i jo no sabia qui era. Claro. Però no es coneixia, però saps, la cançó l'has escoltat 40.000 vegades.
0: Igual acabes d'esmentar, és que els cantants, quan venen a actuar, passen la jornada ciutadana del COI, també pernocten, i el dia següent també disfruten una mica de la nostra ciutat i coneixen, no? També es poden fer ambaixadors, perquè poden dir, estat en el COI, que xulo...
1: No dubtes, Maribel, perquè a més és que del COI s'enamora qualsevol persona que ve, és que és inevitable.
0: Sí, sí, sí. Parlàvem, és que són 5 edicions consecutives que l'Ajuntament del COI doneu suport a aquesta gira i que feu possible que vinguin així aquests tipus de concerts i es puga veure en directe això que escoltem, no, en les 40 principals. Carles, això és molt d'agrair també.
2: Sí, sí, la veritat que al final, bueno, l'experiència fa el mestre, no? Sabem que al principi arrencar costa un poquet, però crec que ja en les últimes edicions, i avui, lleva de la circumstància que hem pogut actuar ràpidament, eficaçment, hem fet aquestes mesures, llavors, jo crec que es nota, no?, aquesta experiència, i al final aquest tipus d'iniciatives per aportar pues, este festival pop de gran format a l'interior de la província, a comarques centrals, pues, jo crec que ens dona com a punt de referència. I de fet, i també clavem un poquet en el que hem comentat abans, no?, tenim repetidors. No? Ja vaig fer la broma de podríem empadronar a César Així, perquè sí, crec que és la tercera o la quarta volta que
3: sí,
2: ve.
3: Sí, sí, sí. A Deixinau també
2: són repetidors, no? La Beba crec que també és... és repetidora,
3: sí, sí, sí, sí.
2: Aleshores jo crec que en eixe sentit també el fet de que hi hagués artistes que repetisquen així també dona eixa sensació de comoditat, no?, per l'organització que hi ha, no?, en tot l'esdeveniment, i eixa comoditat que dona tant al públic, evidentment, per a que gaudisca, com també per als treballadors i artistes que venen.
3: I també un apunt, el cartell del COI, podrem discutir-ho o no, però és dels millors cartells que n'hi ha en la gira. Això també és important dir-ho. Tenim ahí a Vicente Argudo, que és d'Alcoi i que evidentment té que tirar per a casa, però evidentment este cartell és dels millors cartells que n'hi ha en la gira.
0: I el mestre de cerimònies, Òscar Martínez.
3: Això és un crac, que d'ara tenim una sorpreseta.
0: Exacte, exacte, hi haurà algo. Precisament ja per acabar, jo volia destacar també, ho deies l'altre dia, el treball de molts departaments de l'Ajuntament del COI, però sobretot dels tècnics també de joventut, que estan d'ahí, ja ho tenen molt, molt rodat, però és important també la seva tasca.
2: Sí, a veure, sempre ho diré, en aquest cas, eternament agraït per el treball que fa joventut, però no sol és joventut, ahí entren tots, IGS, enginyeria... policia, emergències, medi ambient, etc. Aleshores, jo en aquest sentit sí que agrair la tasca de tots, perquè al final això no és d'un, això és de tots.
1: I especialment donar les gràcies perquè en un esdeveniment com el que ha passat avui, el FECOPAL, que ja teníem estendals muntats per els departaments de l'Ajuntament, han tingut que desfer aquesta faena. Per tant, donar les gràcies als departaments i, evidentment, als 40 principals, perquè han sigut els primers que damunt de la taula han dit que el que fera falta per assegurar que la gent poguera gaudir en seguretat del concert. Per tant, moltes gràcies als 40 principals i moltes gràcies als departaments de l'Ajuntament que han estat treballant i que han tingut que desfer aquesta feina que han fet per la seguretat.
0: Per aquesta seguretat s'ha retrasat una hora el concert. Començarà a les 22 hores a la plaça de l'Arrac. Fins a les 8:30 de la vesprada no es podrà accedir al recinte. És entrada lliure, però romandrà tancat per aquests motius de seguretat, perquè hi ha previsió de que hi puguen haver algun esclafit o alguna tronada o qualsevol cosa, i des de l'Ajuntament, com està dient, des de l'organització de los 40, això preval per damunt de tot. Ja per acabar, un missatge final, una convida.
1: Bueno, convidarà tota la comarca, totes les comarques centrals a que vinguin al Coll a gaudir d'una nit amb tota la seguretat i amb tota la bona música que hem programat entre totes i tots.
0: Carles.
2: Simplement reiterar-me en les paraules del company, que vinga la gent, tots aquells que ens escolten, que li ho diguen als seus amics, a les seves famílies, i que vinguin, sobretot, a gaudir i a passar-ho molt bé aquesta nit.
0: Carles San Salvador i Àlex Tarradelo, moltíssimes gràcies i ens retrobem aquesta nit també ja immersos en aquesta celebració.
1: Moltes gràcies.
2: Sí, gràcies.
0: Ismael, també moltes gràcies. Anem a seguir parlant d'aquest esdeveniment. Tenim una sorpreseta i també escoltarem a Enrique Moltó, que parlarà del temps. I a tu t'escoltem en Ser Deportivos, no?
3: Ahí estarem.
0: També hi ha novetats.
3: També hi ha novetats.
0: Que no paren d'escoltar Ràdio Alcoi. Gràcies.
4: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavén y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
5: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.
6: Empresa precisa profesional de jardinería con experiencia. Se valorarán también conocimientos de albañilería y carné de conducir B. Interesados, enviar currículum a rrhh@mongroup.com.
0: Estem en aquest 23 de juliol, aquesta nit, ja sabem, és los 40 Summer Live a la plaça de la Raca, sin Alcoi, però també estem molt pendents del temps, del que està passant en aquest penúltim dijous del mes de juliol. Enrique Molto, climatòleg, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Quina és la previsió per avui?
7: Val, la previsió per avui n'hi ha que anar donant-la pas a pas. De moment hem de dir que hem començat amb temperatures desiguals, però ja més altes que ahir. De fet, ja hem notat més o menys algun possible reventor o algo paregut en zones elevades, perquè si el trobes que a les 7 del matí estàs a 30 graus en Fontroja, a 32 en Benimassot, Penella d'Ànima, en Alcoi, que és una zona per a que la gent s'aclareixi, més o menys per on està la Font de la Salut.
0: Val.
7: Estava també a 30 graus. Jo en el Mas també estava per damunt de 27 o 28. Quan les mínimes, diguem que havien sigut altes, però no tant, havien estat al voltant de 23-24 graus en molts casos, però es veu que durant la primera hora del matí s'ha disparat un poquet la cosa, no? Per tant, està entrant damunt de nosaltres. Està entrant, bueno, la veritat és que no s'ha anat del tot, no? Mm-hmm. Perquè va oscil·lar la seva intensitat. Ahir va minvar la seva intensitat i avui torna a augmentar. De fet, portem dia a dies dient que avui seria el dia pitjor des del punt de vista del calor. N'hi ha que dir que així la disquenia és taronja, és taronja perquè en teoria sí, passar de 40 a 40, estar entre 40 i 43 graus és taronja. Per damunt d'això ja seria estar en roig. Això sempre molt entre cometes, perquè sí, a voltes és difícil d'agarrar. I bueno, pues, el més probable és que al centre del dia, pues puguem estar en màximes per damunt de 40 de forma habitual en quasi tots els punts de les comarques, tant de l'Alcoià com del Comtat. Uh-huh. Cosa que pràcticament podem dir que és una garantia que això passarà. Segurament acaba ja les 2, les 3, les 4, quan podríem arribar a aquest màxim de temperatura, tot això, incloent la calima, aquesta bascosa que tenim damunt des de fa dies, i pareix que després d'aquesta situació extrema, vindrien darrere, que és una cosa que també és habitual, pues, com d'alguna forma això té que rebentar per algun lloc, i la forma que té de rebentar és pues, que es generen algunes tronades seques, no? Degut a aquest elevat poder calorífic, pues, evidentment no tenen d'on agarrar l'aulla i per tant moltes d'elles són seques o puntualment poden portar pluja, però el més habitual és que siguin seques, que són perilloses en aquesta època de l'any perquè saben que està tot molt sec, i són evidentment molt perilloses, n'hi ha que seguir allà on caiga un llamp, n'hi ha que seguir-lo, perquè igual no fa el foc enseguida, però pot fer al cap de les hores o els dies.
8: O els dies, exacte.
7: Per tant, hi ha que tenir-lo en compte. I associades a aquest tipus de tronades seques, aquestes tronades seques el que provoquen és que cauen en la zona més elevada, passen per damunt de la massa d'aire càlida i la tiren damunt, diguem que la fan caure de forma sobtada, de forma puntual, sobre terra. No? I al caure sobre terra és quan es produeix aquestes coses que estan fent tan famoses, n'hi ha paraules, no?, com ciclogènesis explosiva i altres, Dana, gota freda, que es fan, entre cometes, famoses. No? I ara s'ha fet famós el tema del reventor. N'hi ha reventors càlids i reventors humits. Reventors humits són quan venen en tronada i en pluja. Estos són càlids, tots estos que estem tenint.
8: Uh-huh.
7: I és un fenomen que evidentment no és nou, que sí que podem lligar, evidentment, també a l'augment de la temperatura global i al canvi climàtic, però que n'hi ha que recordar que podien donar-se abans que n'hi hagués el canvi climàtic. Són fenòmens, d'alguna forma, naturals, no? El pas que ara són més freqüents, clar. I això és un poc el fenomen que produeix. Què produeix? Que de forma puntual, puntual vol dir, a lo millor, en 1, 2, 3 quilòmetres quadrats. Per això mateixa, quan estem fent previsió de reventors càlids, pues, en alguna zona, no dic en algun poble, en algun carrer, pot haver un reventor càlid i 4 o 5 carrers més amunt no haver-lo, perquè estem parlant de fenòmens de configuració molt caòtica. Val? Està clar que la zona on poden produir-se sí que es pot delimitar, la zona general, però el punt exacte, evidentment que no. I de fet, aquests dies passats ho hem comprovat perquè han hagut reventons que han afectat a un observatori concret i als pròxims no de forma tan directa. No? Clar, això quan es produeix també provoca ràfegues de vent molt fortes, perquè és com si deixaren caure, per entendre's, no?, un muntó de arena des de la part d'alta i a l'escatar contra terra, pues, reventar cap a tots els costats, i això provoca pues, aquest tipus d'aire que, a més, no ve en una direcció només, sinó que és com si vinguera aire en totes les direccions al mateix temps. No?
8: Uh-huh.
7: És un poc el que no tenen quan hi ha un reventó d'este estil, i ràpidament suposa una baixada de la humitat relativa molt gran i una pujada sobtada de temperatura. Quan això passa, pues, igual torna a passar després. Quan és més probable que tinguem aquest tipus de reventons?
8: Sí.
7: Jo diria que entre les 4 i les 8 d'esta vesprada. No vol dir que estiga 4 hores havent reventons.
8: Uh-huh.
7: És que és la franja, sobretot jo diria dos, una entre les 5 i les 6 i altra entre les 7 i les 8. És quan pareix que són més probables aquest tipus de situacions. Pareix que a partir de les 9 la cosa aniria menys, el calor continuaria, parlem de calor de 30 i pico graus, encara que siga de nit,

0: A mí últimamente, pues, en torno a un poco loco a eso de ya estem en hora de calor, ara no estem, no? No, ara s'ha acabat ja, a tu, què més el dona a tu que li se diga o no onada de calor si lo que, el que té que patir la calor eres tu? Vull dir, oficialment l'onada de calor s'acaba avui, però també van dir que començava a ir quan realment així havia començat abans. Per tant, al final, lo important és la temperatura que tingues tu en la teua zona i en ta casa o en vages, no? No que li se diga o no onada de calor, que és un concepte quasi més estadístic, que a més gasta uns criteris específics, que té que tenir una certa extensió, uns certs valors, però bueno, si a tu el tens, pues, què més el dona que no complisca aquests requisits, no? És un poc algo que m'agradaria insistir. De fet, hem de recordar que la zona litoral sud de València i litoral sud d'Alacant estan a disc roig. Així només, entre cometes, només és taronja. No vol dir que allí farà més calor que ací, sinó que allí farà més calor per als que estan habituats que ací.
1: Clar.
0: I a més que tampoc és homogeni, perquè en algunes zones del litoral pur, del que és la zona d'Alacant, per exemple, igual, la temperatura no serà de 40 graus, però sí ho serà, per exemple, en Oriola. Val? I és que és un poc el que diem sempre, les zones climàtiques, sobretot les d'EMET, són heterogènies, i això a vegades és un poc complicat, no?, delimitar al final.
1: Per això, seguir el que passarà en lo local és seguir-te a tu en els informatius així en Radio Alcoi que aniràs contant-nos.
0: Sí, realment és un tema molt complicat, sobretot en fenòmens d'aquest estil, com vinc dient, perquè són fenòmens molt puntuals, no? I llavors és un poc, hem d'intentar, és el que intentem, seguir al peu del canó en el tema de la previsió local. I inclús parla com a concepte genèric, no? Perquè a vegades, com dic, em dono compte de que al final es guiem massa per les televisions generalistes. Jo inclús aconsellaria directament, per exemple, la televisió autonòmica, crec que dona un servei de previsió molt acurat. Això sí, sempre que senca bé i no caiga només en veure el mapa de símbols, que moltes vegades la gent es queda en això, o en el mapa dels solets, o quan lo del percentatge de precipitació, totes aquestes coses, jo crec que hem de saber interpretar-les millor. Val?
1: Enrique Molto, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació que volíem transmetre als nostres oients avui en aquest esdeveniment que tenim per aquesta nit, i que vagi tot molt bé.
0: Esperem que sí. Vinga, adeu.

I ara és temps per al Suplement Cultural de Ràdio Alcoi, que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi. En aquesta edició els anem a presentar una exposició fotogràfica que es pot visitar a Fundació Mutua Levante. Així que allí hem estat amb el seu autor, Dani Méndez. Així mateix, en els propers minuts farem un repàs a l'agenda d'activitats culturals perquè també, a causa del calor, hi ha novetats horàries, així que ho comentarem. En aquest temps de cultura, salutacions de Maribel Vicedo. Benvingudes i benvinguts a Tragaluz.

0: Ens n'hem vingut fins a Fundació Mutua Levante per conèixer l'exposició Veus d'Animar de Dani Méndez. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Maribel.
0: Com estàs?
1: Molt bé, pues encantat d'estar així amb tu.
0: Gràcies per acceptar aquesta invitació al nostre Tragaluz, perquè volem un poc conèixer aquesta mostra que fa un recorregut, no?, per diversos països, per l'experiència que has viscut i a través de la mirada de la teua càmera. Què ens pots contar?
1: Correcte, Maribel. No, res, gràcies a vosaltres per la invitació. Bé, la fotografia sempre ha sigut pues, algo que m'ha agradat molt, moltíssim. Al llarg del temps sempre pues, he passat de tindre càmeres més bàsiques fins que he completat un equip que està prou bé. I he tingut la sort perquè he tingut vivències en països com que estan les fotografies exposades així, no? en Etiòpia, en la Índia, en el Sàhara. També he estat en algun lloc més, no? Per exemple, vaig estar a punt d'exposar també unes fotografies que vaig estar coordinant un projecte també en les faveles en São Paulo, en Brasil, però al final no les vaig portar perquè eren moltes fotografies. I res, pues, lo que diria, com he tingut tant

0: Nota necrològica.
1: Ha faltat a l'edat de 93 anys Esther Tortosa Dauder, natural d'Alcoi i veïna de Millena. Els oficis de missa corpore in sepulto tindran lloc el dia 24 a les 10 hores a la parròquia Sant Josep de Millena. La capella ardent està instal·lada a la sala número 1 del tanatori Servisa de la zona nord.
0: Descanse en paz.
2: Amagatalls de la festa amb Paco Aznar.
3: Hola, salutacions cordials una setmana més per tots vostès, amagatalls de la festa. Este dijous tinc el plaer de contar en l'actual cronista de festes, Alfonso Llorenç, i de festers que han també han tingut l'honor de fer la crònica, com José Mari Segura, Alfonso Jordà i Xesca Llorenç. M'ha deixat Alfonso Llorenç a l'actual. Xiquets, vos tinc que agrair, primer que res, donar-vos les gràcies que m'acompanyeu un dijous de migdia i veniu una xicoteta representació de festers que hem tingut aquest plaer i la satisfacció i honor de fer la crònica, però reconeixem a Luis Vidal, a José Leste, en fi, l'han fet molts. Nacho Lara també estava convidat, i no, l'home està molt ocupat, i vosaltres sou una digníssima representació dels excronistes, perquè el cronista actual el tenim així. Tinc que donar-vos les gràcies, primer que res, i després l'enhorabona, perquè estàvem comentant això, no ho sap ningú fester, quasi ningú fester, i jo ho sabia perquè es veia, érem companys de junta, i es veia en la llibreteta i després hi ha que posar això en solfa. Xiquets, després d'això ja el que us pertoca parlar és a vosaltres. El més bonic és que jo callara. Comença pel veterà, el veterà, no? O comença per l'actual. Alfonso?
4: Paco, avui és
3: l'actual. Per l'actual, no? Alfonso, a tu què t'ha representat i que el demanaren, que el digueren, que t'oferiren el ser la crònica després dels grans mestres que havies tingut davant?
4: La veritat és que va ser un repte, perquè jo havia estat de cronista en la Filà, en els Judius, i quan vam acabar la junta directiva, en maig, Paco, l'actual president de l'Associació de Sant Jordi, m'ho va proposar, m'ho vaig pensar, i la veritat és que era un repte...
3: Aquest, com jo
4: un repte important, perquè, clar, veient els anteriors cronistes i tenint com a referència a Adrià, a José Mario o a Afonso, que havien sigut cronistes durant molts anys, era un repte, però com tenia l'apoyo d'ells, li vaig dir que sí, i així estic.
3: Bueno, jo aniré fent una pregunta, però m'agradaria que això fos una tertulieta, però en fi, primer, José Mario, que tu vas substituir Adrià Espí,
5: no? Sí, les festes del 89... es va produir la renúncia d'Adrià Espí al primer any de la junta directiva presidida per Tayo Rico, i Tayo va parlar amb mi i em vaig incorporar a la directiva, i això, doncs, una persona, jo en aquell moment, doncs, 89 festes,
6: molts anys, sí, 89.
3: Molts anys, jo vaig...
5: 7 anys, 7 anys, anys, sí, el cicle que quedava de president.
3: Però tu
5: president.
3: Per tu va ser un repte, perquè primer substituïes a qui substituïes, bueno, i després, sí, ho vas fer en valencià, que no estàvem acostumbrats, i després, sí, ho vas fer un poc més curta que, bueno, Adrià.
5: La crònica, jo no ho sé si curta o no, però es tracta de llegir més a pressa a voltes, però sí que és veritat que des del primer moment que jo tenia clar que el llenguatge de la festa, les expressions i tot és molt col·loquial i és en valencià, i no anava a fer una crònica, no per ser més ni menys que ningú, sinó que ho tenia clar, li ho vaig comunicar a la junta directiva i no vaig tindre ningú recel ni nada, va dir adelante, i ja està. I a partir d'ahir totes les cròniques, bueno, exceptuant en una de Nacho García, que aquests dos anys ell crec que
3: ho va fer en castellà,
5: però que ja ha sigut una una seguida.
3: Era massa jove, el xic Estepa.
5: No.
3: Va aparèixer a mi molt jove, sí. Però no perquè no la sabera fer la crònica, ojo, la va fer esplèndidament, sinó perquè era un xic jove, era
5: si segur no se sent més a gust llegint o escrivint d'una manera, pues, ja, té la llibertat d'això total, que avui dia no hi ha problemes. Pensem que estem escrivint una crònica per la gent de les filades, per la gent del coll, no pensem que mos llegen en un altre puesto. Rara volta, vull dir que la crònica és una cosa molt, molt no dura, però molt concreta, i jo m'he repassat. El primer que vaig fer jo quan em vaig dir tu cronista, vaig a llegir-me totes les cròniques des dels anys 40. Sí, me les vaig llegir totes, vaig prendre notes, esta persona feia Salvador Domènech, aquest estil, l'altre tal, vaig estar calculant un poc l'estructura, i quan ja dius ja sé de què va, jo tinc que afegir algo meu o no, però ja tens la base. Però bueno, ho vaig disfrutar, perquè al final deprens molt, llitges molt, i lo normal, igual que la revista de festes, moltes imatges les tenim ahí, de moment dius, està foto a la visió, claro, i més o menys atines, dius, això està en la revista de la més o menys de l'any tal, i bueno, pues és una ficció com una altra. I a qui li agrada col·leccionar cromos de futbol i saber-se les alineacions de memòria, i nosaltres potser pues, tenim més ja...
3: Tu ho tenies prop, eh?
5: Estàvem malalt, som malalts de festa, que diuen.
7: Si algú dia,
5: malalts,
7: sí.
5: De festa. Bé, però que va ser molt gratificant, i és una etapa en la que te prens molt, perquè gràcies a la convivència en un grup de 20 i tantes persones, i coneixes la gent d'una talla impressionant, pues Rafael Guarinos, Jaime Lloret, que eren els altres assessors, Antonio Castelló, que allò eren... Bueno,
3: tu en Antonio Castelló encara...
5: Sí, encara toregem alguna
3: vaqueta. Li envio un abraç fort, perquè ell diu que sóc el seu germà major, i jo el respecte i l'estime molt, molt. Jo passejava en companyia d'ell i Jaime Lloret, i em dient, Paquito Aznar anirà al cel. Perquè mira que són bones persones els dos, però raros, i Toni Castelló ho diu. Afonso, tu molts anys, tu després de José Mari, perquè és que...
7: Ja vaig estar 15 anys de cronista.
3: 15 anys.
7: José Mari va acabar quan va acabar de president Tallo Rico, va entrar el Silver Vilaplana, bueno, i es va quedar sede vacante, en realitat, perquè crec que José Mari va acabar en maig, quan va acabar la crònica, i a mi m'ho ofereixen en desembre. O sigui que van estar ahí pensant, pues, a veure quina persona podia substituir. Va vindre l'entonces vicepresident Jordi Montava, m'ho va oferir. Vaig parlar després en Javier Matarradona, que era l'altre vicepresident, en el Silvestre Vilaplana i tal. M'ho vaig xerrar amb la família, dic, me voy a meter un embolado de mucho cuidado. I bé, ho vaig acceptar. Va ser una època un poquet difícil, en el sentit de que vaig pillar la famosa guerra del calendari, que tots recordem, el primer any, o sigui, de Joneguet. Recordeu que en febrer va dimitir tota la directiva, va entrar una nova directiva, con sus más y sus menos, després va entrar Adolfo Seguí, en dos anys va entrar Rafael Romà, va ser una època d'inestabilitat. Després ja, a partir de Rafael Romà, pues ja va ser pues, més normal, però almenys mentre vaig estar jo. I bé, jo sabia... De les cròniques, jo soc des que me les llegia sempre, i vaig decidir continuar escrivint-les en valencià, perquè me se va demanar, no per part de la junta directiva ni moltíssim menys, sinó d'altres persones, que no vaig a dir, que l'escriguen en castellà. No. Inclús va haver una persona que va dir, què faràs, l'escriuràs en castellà, perquè jo fa 7 anys que no la llisc. I pues continuar sense llegir-la perquè pensé fer-la en valencià, és la veritat. I bé, i m'alegra veure que s'ha continuat el valencià, salvo el cas de Nacho García, pues s'ha continuat perquè tenia raó José Mari. La festa la parlem en valencià.
3: Sí.
7: Jo diria, fes-la en castellà, què dic, la hilada, el de tres trueno, sí. Si això no es pot dir, doncs pues, ja està, ja m'has donat la raó. Ja. Bé, una època interessant, i vaig acabar content. Després ha tingut la satisfacció de que me s'ha nombrat associat d'honor. Entonces, per mi sí que és un orgull haver passat per ahí i estar ara en el quadre d'honor.
3: Però també eres del quadre d'honor, no, José Mari?
7: Sí, José Mari.
3: També fester d'honor, no?
5: Conseller.
7: Conseller és conseller.
3: Bueno, Esteu parlant en el decano del conseller, eh? Dir que estic, jo estic en la rampa, en la rampa de gira. Jo sostenia el Roc Montllor i bé, ell va morir en 94 anys, esperem que no. Xesca, tu què?
8: Hola, Paco.
3: La primera dona que va llegir.
8: Sí.
3: Quan t'ho van oferir, què vas dir? T'ho vas pensar? Estaves en el periòdic?
8: Jo estava en el Nostre. A mi m'ho van oferir, a veure, també vaig pillar una etapa un poquet convulsa.
9: Divertida.
8: Sí. Jo a mi, Rafael Tortosa, em va oferir, però no em va oferir cronista, em va oferir bibliotecària.
3: Ah.
8: I no vaig arribar a dir ni sí ni no, perquè va ser quan se van anar. Part d'aquesta junta també va dimitir i jo va quedar ahí, que jo ja no li vaig donar ni més importància ni res. Quan va entrar l'altra junta, sí que es van posar en contacte amb mi, m'ho van comentar i m'han dit, sabíem que t'havien oferit això, però nosaltres pensem, volem que estigues, però com a cronista. Clar que m'ho vaig pensar, perquè em feia il·lusió, però també per la meva feina jo m'havia de pillar vacances. Jo vaig estar 2 anys, jo no puc... Tu saps massa com es treballa en un mitjà de comunicació en festes i per escriure la crònica tens que estar de festa. Però, clar, entonces jo a la faena vaig dir, estaré 2 anys, acaba este cicle i s'ha acabat. I vaig estar del 14 al 16 com a cronista. Sí, la primera dona, però ho comentaven, jo crec que lo de ser la primera dona és circumstancial. Alguna té que ser, vull dir, no té un mèrit especial, però bueno,
3: però sí que el té, perquè anem a veure, va haver algú que va pensar, che, pues, i si ho fera una dona?
8: Sí.
3: I per què no? I per què no?
9: Jo va més que deu de pensar-se en persona, no si és home o dona.
3: Ja, però...
9: la notícia era, per fi una mujer, perdona.
3: No,
9: per fi una mujer, no. Una periodista que té la seva cultura, que sap escriure i que sap de festa, i damunt és estera, cuidao, vayamos por partes.
8: Sí, i clar que em va fer il·lusió i clar que m'ho vaig pensar.
3: Sí,
8: i mon pare també va patir molt l'home, fins que va veure que no es muntava un drama, crec que va patir molt.
3: El que ha dit Alfonso és veritat, però no deixa de ser que dius... Si hi haguera una presidenta del govern, diríem, presidenta o una alcaldessa, es nomena.
8: Però... Les primeres voltes, al final, són notícies. Ara cada volta n'hi ha menys, afortunadament.
9: Es normalitza la cosa.
8: Quan deixa de ser notícia ja la primera, serà fantàstic.
3: Bueno, m'heu dit una cosa que jo queria... Jo em posava en el primer banc, que Afonso ho sap, i José Mari, i no recorde que ho llegires, m'has deixat, ho llegia plantat en la crònica en la mà.
5: Sí, primer. Plantat en el micro de costat.
3: Jo creia que tota la vida havia estat, tota la vida creia que havien posat el trípode.
5: Pues a mi un any o dos no me'l van posar, algú que no em volia no em va posar el faristol, l'atril. I pareixia que anaves a perdre l'equilibri i caure damunt d'algú, perquè en aquelles lluntes estava la gent tots fumant, una boira en el saló d'actes, i claro, és una hora i quart de lectura, i aquesta tensió que tu el centres sobre les pàgines i passant les pàgines i tal, i arriba un moment que la vista se fa... Vull dir, que era un exercici pels que no tenim costum, que no som grans oradors, era una cosa que jo no li... Jo quan passaves el trago eixe ja... Uh-huh. L'Helena que pegava diu, bueno, una menos i jo una más, però...
3: Això de fumar no me recordo i és veritat.
5: Sí.
3: Jo en junta, quan vam fer el Fantasma Jordà, que vaig fer el Fantasma, corrien les 3 palmatòries, enseníem 3 ciris, perquè allí, menys Adrián Espí, encara estigué jo, fumaven tots,
5: baix,
3: tota la junta baix, on reuníem la junta de festes, i en el Fantasma Jordà, un amic meu va fer electrònicament que quan entra el Fantasma es corrien les 3 palmatòries. Vull dir que pareixer que les palmatòries eixes cremen el fum, jo no ho sabia això. Però tots, com tu has dit, tots fumàvem de veres, sí. I en l'assemblea també.
5: Sí.
3: Tu, cronista, ha canviat això perquè... Jo, sense que vaja, que això no és crítica, en aquest programa no es fa crítica, però jo recordo llegir les sentir, escoltar les cròniques d'Adrián Espí, que era un grandíssim amic, fester, escritor, historiador, el que volgueres, i apuntava fins i tot els espuals que es gastaven de tinta blava i tinta negra i les lletres que... Vull dir que després va resultar més ameno el fer destituir això, no sé criticar-ho, però destituir això perquè a molts no els interessa i fer-ho ameno i tot això. Tu com veus que ara... Bueno, ara en audiovisuals bé, no?
4: Sí, sí. A veure, eren altres temps i es demanava una altra cosa i Adrián pues, posava versets o posava evocacions, que està molt bé, que això és... Llegis una crònica i que bonico, no? Però, clar, són els anys 70, 80 i ha canviat. Què ocorre avui en dia? Que la gent demana informació ràpida i curta. Aleshores, Nacho ja va començar a fer la crònica audiovisual i després l'escrita, que és més llarga i més detallada.
3: Però Alfonso va ser un dels primers que ja va posar alguna cosa allí.
9: A mi, digamos que jo vaig inventar un catxarro amb dos rodetes i algú després va inventar els frenos, els pedals, els ràdios, no? A més, simplement a l'última crònica meua van pensar que quedaria bé en la pantalla que hi ha fer fotografies, anar posant fotos de lo que anava jo parlant. I a mesura que jo anava llegint, un altre company, concretament va ser Vicent Bas, tenia marcat on tenia que anar cada foto, i entonces jo anava parlant i, què sé, i el capità portava un cas de no sé què, i ell apretava i així a la foto, i tot la gent pues, i no, això va fer una miqueta més llevadero el tostó de quasi una hora que pegava.
8: Jo també ho vaig fer així, sí. A més, jo com ja les fotos eren digitals, es posava un centenari i pico de fotos, crec recordar.
3: Bueno, vosaltres em perdonareu a mi perquè, a part de que sou amics i jo teniu un admirador així, aneu a disculpar-me perquè anem a fer una xicoteta pausa per uns consells publicitaris, ¿vale?
2: Amigos de la música de Alcoy, temporada 2.

0: ¿Servitaxi? ¿Servitaxi? ¡Servitaxi! Haga memoria. 965-52-37-37. Conexión rápida y segura con aeropuerto y AVE. No llegues tarde a tus citas diarias. Y el sábado, vive la noche con Servitaxi. 965-52-37-37. Todos nuestros taxistas son de confianza.
1: Servitaxi, el 37-37.
2: Y ahora, descárgate la aplicación en tu móvil e-taxi y descubrirás una nueva forma de que vayamos a buscarte.
3: Bueno, estan comentant certes coses molt interessants. Bueno, la satisfacció com a festers, com a persones que vos conec a tot, hasta Alfonso és bona persona. Hasta Alfonso, jo t'he dirigit una volta sola, no?
4: A mi, sí.
3: En el Barça de l'Antigor, no?
4: En el Barça de l'Antigor.
3: Vaig fer un jutge... Un jutge que reviscolava quan veia la Milagreta.
4: És que ja, quan veia la Milagreta és normal que l'home planta la xepa. Que...
3: Tirava el gallato i tot. Bueno, la veritat és que ha sigut un plaer conèixer-vos a tots i ho ha dit sempre que jo soc era una mirada, un prova en primer fila en els consellers i Alfonso ho portava un poc frigit perquè l'últim any li vaig dir tot. Li vaig dir una paraula que no es pot dir així.
5: Muestra de su exquisita educación, sí, adquirida a los mejores colegios.
3: Sí, per la cosa de la fruta. Només t'has trabocat una volta, i l'últim any ni una volta. No m'ha donat permís ni per poder-li estirar les orelles. No donava permís.
5: Perquè quan no es mestre en secundària, la paraula la domina, que carai. Alfonso,
3: la veritat és que això, a part de la feina d'anotar-se les coses que després vos va donar... lloc a dir que no val la pena i ja començàvem festes i ja ho teníeu anotat, els glorieros, els directors de bandes, quines bandes i tot això. I a part d'això després escriureu, dime.
6: Sí, bueno, jo volia afegir que la missió del cronista és fer la crònica, però no acaba ahí, diguem. És el càrrec és assessor històric de la Societat de Sant Jordi, per tant, és la persona que normalment si n'hi ha, diguem, assessora al comitè de la revista o al grup de gent que estan en el comitè editorial, assessora si el president vol saber alguna cosa, anem a fer enguany lo de el disparo este de l'any jubilat de tal, pues un informe sobre la tradició de les poblacions de disparo, l'antiguitat, vull dir que és la persona, igual que n'hi ha assessor musical, assessor
3: jurídic, artístic,
6: etc. Avui en dia hi ha més assessories, però que és la persona que tira una mà important en el tema de la ponència del casal, en el que és el museu,
5: l'arxiu,
6: que l'arxiu
7: i la revista, jo no m'ho cal, la revista
6: també, hi ha anys que hem sigut el ponent o el directiu, bueno, directiu, nosaltres som càrrecs que no som electes per votació ni res, però moltes voltes jo vaig tenir algun any la responsabilitat de dir, la revista tota per tu, entonces tu ja triaves en el teu grup, però tenies que anar a l'impremta, tenies moltes hores ahir que no es veuen, però vull dir que el cronista és una cosa puntual d'uns dies, però el resto de l'any hi ha qui s'implica molt, hi ha qui s'implica
7: jo vaig estar treballant tots els caps de setmana des de que va passar Nadal hasta mitad de març, que s'acabava la revista, treballant tots els caps de setmana per lliurar dimarts, perquè dimarts era el dia que anava a gràfiques. Primer anava a gràfiques i després anava a la Junta, però tots els dimarts per la revista.
5: Teòricament no, hi havia un ponent de revista, però era un poquet el que coordinava, més o menys, però la labor de Zapa...
3: Acabava la impremta.
7: No, en el meu cas, a més, també, al ser periodista, jo també vaig tenir la sort que vaig coincidir en Quique Ruiz, que era el secretari, i també ell és periodista, entonces saps el que vull dir, però sí que el cronista, per lo menys en la meva època, tenia prou.
5: No, simplement això, que t'encarregués de que la cosa isca. I jo recordo, per el que ella diu d'anar a gràfiques, jo, quan la revista estava a punt de caramel, que són les proves d'impremta, jo acabava de dinar, m'agarro el portante, me n'anava a gràfiques, pensava a la biblioteca, Pepito Pastor soltava la morterada damunt la taula, i ara, uno per uno, o sigui que jo, pràcticament, hi havia una temporada que vivia allí, en gràfiques, de quan en quan entrava, i dia, em va fer-se un cafè, per lo menos. Però és que és molta feina i molta responsabilitat, i així és que esteu, que ho heu passat per caixa, i després si hi ha alguna coseta que no hagi bé, assenyalat en el dit, no, mira, és que no t'has donat compte d'això,

0: No, i tu mateixa, després dona una ràbia que dius, perquè si m'ho he repassat.
1: Després sol editar-se en la revista.
2: La crònica, sí, la crònica es posa en la revista.
1: I jo, a veure, la fui llegat més d'una volta, se m'ha apanyat.
3: Fins a l'època de Salvador Domènech, fins als anys 60,
1: ja és...
3: es feia un resum.
1: Feia un resum, soles, en la revista.
3: Però a partir de l'època d'Adrián, Espí ja es va publicar sencera, i a més li feien uns quadres estadístics que a voltes ocupa més pàgines, en els horaris, en tot, vull dir...
1: Sí, ell de, quan canviava d'una cosa a l'altra feia un verset, ell també
3: tenia. Sí, sí, sí.
1: Ara, Nacho Lara és el que decideix fer-ho, jugar en l'audiovisual, per dir-ho així, no? Quan panejava la crònica... Pràcticament és audiovisual tot, no?
4: Bueno, se'n fan dos, l'audiovisual, que és més curta i només ocupa càrrecs, Glòria, les dues Glòries i els càrrecs, Capital, Feres i Mig, i els tres dies, la trilogia, però és més curta que l'escrita, i l'escrita ja ho abarques tot i ja entren ja la resta de filades.
1: Bueno, jo tinc que dir que les últimes voltes que he pogut anar va resultar molt ameno, això, crec que va ser en la EPSA, no ho recordo, i va resultar molt ameno perquè, a part de que veus allí, inclús el millor veus a la teua fila, no? per dir alguna cosa, veus els carrers de prop, i resulta molt més ameno que sentir, per bé que ho llisga un home com Alfonso, per bé que ho llisga, pues sempre sí. Dona atractiu això. No?
4: Sempre vas escoltant i vas veient les imatges i la gent es veu. Allí, clar, això és el que li agrada a la gent, als protagonistes, és vores en la imatge.
2: I ara estem en època
4: de
2: que vivim d'imatges.
0: Sí,
2: estem bombardejats d'imatges. Pues, no hi hauria persona que aguantara, pues, això, tres quarts d'hora d'un speech.
4: Avui dia no, segur.
1: Bueno, totalment satisfets de la llavor que ho feu vosaltres per l'associació Sant Jordi. Una llavor que com he dit jo, i en repetís i reiterativament, en el que molts no ho sabem, la tasca que du això, i ha añadit una José Mari, que també és de veres, que costa en Alfonso Llorenç, i diu després coronista i historiador i no sé què. Du molta feina això, molts festers no ho saben, i el públic en general pues, tampoc. Satisfets de la llavor vostra que heu tingut?
2: Sí, jo crec que tots nosaltres, inclús possiblement el més insatisfet sigui el propi autor, perquè diu, a veure, puc fer millor, o a veure, puc fer no sé què, sí. Això sempre. Però bueno, és una cosa que tenim assumit, de que quan mires una cosa, podria haver fet això, podria fer com és errors d'impremta, o revis una volta, dos, tres, quatre, cinc, o revis una altra, un, dos, tres, quatre, cinc, al final, toc, i és un error d'impremta.
0: Sí, sí, sí.
2: Però això és igual. La veritat és que jo he quedat molt satisfet, i m'imagino que Alfonso, José Mari, Xesca, i altres que no estan, també hauran estat molt contents.
3: Una de les coses per a mi que més va ajudar, o que més agraeix, que és que els anys que has estat vinculada allí, si li has dedicat temps, coneixes l'arxiu, coneixes la biblioteca, coneixes sobretot molta gent que han passat de companys de junta, i això t'enriqueix com a persona i professionalment també, perquè és una experiència estar al front d'una revista o qualsevol cosa, o des d'un programeta del mig any estar en una revista de 200 pàgines. Això al final ningú en una feina, diguem, normal té l'oportunitat de posar-se a torejar una baqueta d'aquestes característiques, no? I és el que queda al final.
1: És com la biblioteca, no? La biblioteca, Toni Castelló va substituir a Jordi Valor i Serra, no? Però ho va posar molt bé, inclús li van donar de la CAM un talonari en blanc perquè comprara, i ho va rebolicar allò, ho va posar molt bé, molt bé, molt bé, i allí, perquè vosaltres sou molt joves i no ho heu viscut, allí es venien les cadires, allí la ponència que dins ja estan les llibretes, les llapisseres, no es fa com ara i tot. I la veritat és que fer una feina com la vostra i estar satisfets és de deveres un plaer tindre-vos així i haver explicat tot el que podeu dir, encara podeu dir més coses.
0: Jo volia comentar una cosa, jo no sé si ara estarà fent-se, però a mi em va resultar molt, molt xulo. Per almenys quan estava jo es van fer les cròniques en braille.
1: Sí.
0: Ah, sí? Sí, sí. Les va... I jo recordo que era una iniciativa de Jeremías, sí. Veritat, i estan les cròniques en braille, o sea que gent cega les pot llegir, sí, si té gust.
2: Les dues últimes meues va ser Jeremías, m'ho va demanar.
0: De fet, me les van regalar, jo les tinc en casa. I
2: podem
0: estan...
2: resumir que m'han traduït el braille.
0: Sí, sí, estan les cròniques en braille. Pues, si algú té interès...
1: Veus, una cosa que jo que dic que ho sé quasi tot, eixa quasi em faltava això, sabeu, veus? I molts radioients tampoc. Entonces, es fa avui en dia en braille.
4: Fa dos cròniques que no les hem pogut fer des de, en braille, i estic pendent de parlar en Jeremías ara quan acabe la glòria modernista esta, que vaig, anem,
1: tu
4: anem de cap.
1: Tu tens una feinassa per la crònica d'enguany que no, aquests senyors no l'han de... Bueno, tu... El 700, no, tu no...
2: A mi va pillar el, bueno, va la pillar el 2006, la crònica, o sigui que... No?
0: Això serà més la memòria que la crònica.
2: Bueno, la memòria, la crònica, ja, la ja és el
1: secretari. No, però la crònica també tindrà que dir alguna cosa, per exemple, en el triduo, el dia que es va obrir la porta i tot això...
4: Això entra en memòria.
1: Això entra en memòria.
0: Sí. La memòria.
4: Això entra, bueno, vam estar entre Pau Acosta, el secretari que acaba d'ara, si ho clavàvem en memòria o clavàvem en crònica. I estem ahí...
2: Es que no olviden que és crònica de la fiesta.
4: Claro.
2: Claro.
1: Bueno, xiquets, ha sigut un autèntic plaer. Alfonso Llorenç, José Mari Segura, Alfonso Jordà i Xesca Llòria. La veritat que ha sigut un autèntic plaer. Sapiau que jo, hasta el dia que Déu vulga, vos seguiré admirant-vos per la vostra tasca i el bé que us sabíeu fer.
2: Ara el farem un autògraf, no hi ha problema. No, o sigui...
1: Convideu a dinar, ja està. Xiquets, moltíssimes gràcies i enhorabona per la vostra feina, i segur, segur que Sant Jordi ho tindrà en compte, això. Gràcies.
2: Gràcies, Paco.
4: Gràcies, Paco. Gràcies, Paco.